Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: Ripollès som la referència dels èxits. Ho sentim pels altres.
1: Ripollès FM, on sents la música.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Pendents en aquests moments de la compareixença del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ara a les 9 llegirà una declaració institucional a la Moncloa en què podria anunciar una convocatòria d'eleccions anticipades. Sánchez tanca així els dos dies de reflexió que va obrir el divendres després que el Congrés tombés els dos decrets d'habitatge amb els vots en contra de PP, Vox i Junts. El president espanyol ha suspès la seva agenda del dia i a les 11 té prevista també una reunió de l'executiva del PSOE. En les últimes hores, diversos dirigents socialistes han defensat la conveniència d'un avançament electoral que podria situar els comicis el 29 de novembre si la convocatòria es publica aquest dimarts al BOE. Tot plegat arriba després d'un cap de setmana també de mobilitzacions per l'habitatge i en plena atenció amb Junts, que el divendres va mantenir el seu no als decrets. I Protecció Civil ha enviat un nou missatge d'alerta aquest matí per alerta de pluges localment intenses al Vallès Oriental i al Maresme les properes dues hores. La previsió avui és que hi hagi aiguats dispersos localment forts a punts del litoral i prelitoral i també al quadrant nord-est. El temporal d'aquest cap de setmana ha deixat dues persones mortes i una de desapareguda a Catalunya, mentre la situació meteorològica

0: 52 entre Franqueses del Vallès i Canovelles i també finalment la GI 682 a Blanes. També hi ha carrils tallats o passos alternatius i també continuen afectats a un total de 6.200 persones que no tenen subministrament elèctric. I també la campanya de vacunació contra la grip i la Covid comença avui de manera esglaonada i prioritzant els col·lectius més vulnerables. A partir d'avui es podran vacunar els residents en residències, els majors de 80 anys, les embarassades, els infants de 6 mesos a 4 anys i també el personal sanitari i sociosanitari. I sembla que la compareixença del president acaba de començar. Connectem en directe.
1: Lograrlo no ha sido fácil. En esta legislatura nos ha tocado gestionar emergencias inéditas, navegar una coyuntura internacional muy difícil, marcada por decisiones unilaterales como las tensiones comerciales, las crisis energéticas.
0: Estarem pendents d'aquesta compareixença.
2: Notícies en xarxa.
3: L'IPAMA Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés, número 41 de Ripoll, us ofereix una nova hora d'èxits.

0: Sents el cor? Batega fort, oi? Batega per tu, batega per ell, batega per ella, batega per ella, batega per tots. No sempre batega tan fort. Com tot cor, necessita oxigen, necessita vida. La vida del voluntariat. El voluntariat que bombeja l'ajuda a tots els racons del món. Imagineu la força que cal per portar tota aquesta ajuda. La força que cal per fer bategar el cor de la institució humanitària més gran del món. 20.000 cors, 20.000 gràcies.
1: Creu Roja.

0: Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ripollès FM.
1: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abadissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabatissa.com.
0: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP. Aquest 9, 10 i 11 d'octubre torna la Fira de la Bienal del Metall, el Festival del Foc del Ferro i l'Aigua de Candabano. Demostracions d'oficis, forja en viu, parades d'arreu de Catalunya, concerts, cercaviles, animació de carrer, tallers, jocs infantils i familiars, atraccions, food trucks, espectacles, havaneres, visites guiades, els comerços oberts i molt més. Ai, no et perdis el gran espectacle de foc Arcan, de Draconia Produccions, els correfocs amb els Diables de Piera i el gran concert de Marcos Amca. No, el fenomen viral que ha fet ballar a tot Catalunya. Del 9 al 11 d'octubre t'esperem al centre de Candabànol per celebrar la sisena fira de la Bienal del Metall, el Festival del Foc, del Ferro i l'Aigua de Candabànol. Vine a la fira i dona vida al comerç local. Consulta la programació a candabanolcomerc.cat. Organitza Ajuntament de Candabànol i Candabànol Comerç amb el suport i col·laboració de la Generalitat de Catalunya, UIR, Pircer Plus, Diputació de Girona, Fires del Ripollès, Fecoris i el Consell Comarcal del Ripollès.
2: Un xarro!
3: Sí, està guapo.
0: Busques feina? Aquesta és l'oferta de treball comarcal. Es necessita tècnic tècnica en cures auxiliars d'infermeria, tècnic tècnica en treballs forestals, operaris operàries per a la indústria metal·lúrgica. Si estàs interessat o interessada o vols més informació, crea el teu propi perfil a uier.org o també podeu enviar un correu a borsadetreball@uier.org o trucar al 902 703 111.
4: Peaches.

0: Bistoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat la convocatòria d'eleccions generals anticipades per al diumenge 29 de novembre. El cap de l'executiu ha decidit convocar la ciutadania a les urnes després que el bloc de dretes de Junts, PP i Vox tombés el divendres al Congrés els dos decrets llei d'habitatge que el govern volia tirar endavant davant la greu crisi que afecta milions de ciutadans. Connectem ara amb la Maite Polo i explica'ns. Bon dia.
3: Bon dia. El president del govern, Pedro Sánchez, ha reconegut errors en aquesta legislatura i que no han aconseguit fer tot el que s'havien proposat, sobretot en matèria de desigualtat i accés a l'habitatge. Per fer més, ha dit, necessita renovar i ampliar el suport de la gent al seu projecte progressista. Per això ha anunciat la convocatòria de la ciutadania a les urnes el 29 de novembre, 9 mesos abans del marge que tenia per llei. Sánchez ha criticat el paper que ha jugat l'oposició.
4: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia, progresista, con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España. Por eso, tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley.
3: Pedro Sánchez ha admès que la legislatura no ha estat fàcil, tant per la situació dins del país com per la conjuntura internacional amb la tornada de les guerres a Europa.
2: Gràcies, Maite. Bon dia.
3: Bon dia.
2: I Protecció Civil ha enviat un nou missatge d'alert per alerta de pluges localment intenses i pel risc de desbordament de rieres al Vallès Oriental. La previsió avui és que hi hagi aiguats dispersos localment forts a punts del litoral i prelitoral i al quadrant nord-est. També litoral i al quadrant nord-est. També es preveu que s'envia un nou alert a l'Alt Penedès, al Garraf, al Baix Llobregat, al Barcelonès, al Vall

0: que és una de les depuradores afectades, una de les instal·lacions inundades, i des d'on ha remarcat que estan fent visita a diferents instal·lacions. Notícies.
1: Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret.
1: Let's go tonight. De dilluns a divendres de 8 a 9 del vespre a Ripollès FM.
2: Has instal·lat plaques solars però no aconsegueixes tramitar-ne la subvenció? Vols pagar una sanció de trànsit i no saps com fer-ho? Necessites fer una gestió en línia però no tens ordinador? El 012 ofereix informació dels àmbits propis de la Generalitat. Saber l'estat dels tràmits, realitzar el pagament d'impostos o sancions, demanar cita per a les oficines d'atenció presencial o acompanyament en la tramitació digital, entre altres opcions. I ara, trucar al 012 és gratuït. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
4: Tens un comerç o un restaurant al Ripollès? Vols incorporar producte local i de qualitat al teu negoci? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès t'oferim assessorament personalitzat per connectar-te amb productors agroalimentaris locals i facilitar-te l'accés a productes de proximitat. T'ajudem a valorar, diferenciar i comunicar el producte local al teu establiment. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu a mmauri@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Amb el producte local a la taula i al taulell, creix el territori.

0: rộn ràng.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll. Us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Protecció Civil ha enviat aquest matí un nou alert a 8 comarques per risc de pluges torrencials fins les 2 del migdia. Són a l'Alt Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, la Selva i el Maresme. De fet, la situació és especialment complicada també al Vallès Oriental, on també s'ha enviat un altre alert específic per risc de desbordament de rieres. Anem ara per saber com s'està vivint aquesta situació al Maresme, una d'aquestes comarques afectades i que ha rebut aquest alert fa una estona. Allà hi tenim a la Clara Sánchez. Clara, quina és la situació? Bon dia.
4: Bon dia, Maria. Doncs a Mataró l'alarma ha sonat dues vegades durant aquest matí a les 8 i també la darrera a les 10 del matí. Aquesta darrera per allargar l'alerta fins les 2 del migdia per aquest risc de fortes pluges. La indicació és evitar desplaçaments que no siguin necessaris i també es demana no passar per passos soterrats, que a hores d'ara alguns d'ells encara estan plens d'aigua pel temporal d'aquest cap de setmana. La situació és, la circulació és complicada especialment a l'Alt Maresme, en municipis com Pineda, Calella i a Mataró ha començat també complicada a primera hora del matí perquè a Rodalies no es podia circular fins a Barcelona, només fins a Badalona, i des d'Arenys de Mar s'havia d'anar amb transport per carretera, servei alternatiu per carretera fins a Maçanet Massanes.
3: Gràcies, Clara. Estarem pendents. Bon dia.
4: Bon dia.
3: I el temporal, de fet, ja ha deixat dues víctimes mortals i una de desapareguda. Una de les víctimes ha mort a Tordera, en caure-li un mur a sobre, i l'altra és la persona que havia desaparegut a Montornès del Vallès. A Pineda de Mar, els bombers encara continuen buscant un home, un jove, que hauria caigut a la riera i hauria estat arrossegat fins al mar. I en clau política, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat la convocatòria d'eleccions generals anticipades per al diumenge 29 de novembre, després d'informar el rei i de convocar un Consell de Ministres extraordinari per dissoldre les Corts. En una declaració institucional aquest matí a la Moncloa, Sánchez ha justificat la decisió per la necessitat de renovar el suport ciutadà i aconseguir una majoria progressista més àmplia. A banda, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrat l'avançament i ha fet una crida a convertir en passat el sanchisme.
5: Por eso, decadencia o cambio, mentira o cambio, incompetencia o cambio, división o cambio, corrupción o cambio.
3: El president dels Populars ha advertit també que està en joc la necessitat imperiosa, diu, de reconstrucció nacional. I la campanya de vacunació contra la grip i la Covid comença avui de manera esglaonada i prioritzant els col·lectius més vulnerables. A partir d'avui es podran vacunar residents en residències majors de 80 anys en

0: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com. Aquest 9, 10 i 11 d'octubre torna la Fira de la Bienal del Metall, el Festival del Foc del Ferro i l'Aigua de Candabano. Demostracions d'oficis, forja en viu, parades d'arreu de Catalunya, concerts, cercaviles, animació de carrer, tallers, jocs infantils i familiars, atraccions, food trucks, espectacles, habaneres, visites guiades, els comerços oberts i molt més. Ai, no et perdis el gran espectacle de foc Arcan, de Draconia Produccions, els correfocs amb els Diables de Piera i el gran concert de Marcos Amca. No, el fenomen viral que ha fet ballar a tot Catalunya. Del 9 al 11 d'octubre t'esperem al centre de Candabànol per celebrar la sisena fira de la Bienal del Metall, el Festival del Foc, del Ferro i l'Aigua de Candabànol. Vine a la fira i dona vida al comerç local. Consulta la programació a candabanolcomerc.cat. Organitza Ajuntament de Candabànol i Candabànol Comerç amb el suport i col·laboració de la Generalitat de Catalunya, UIR, Pircer Plus, Diputació de Girona, Fires del Ripollès, FECORIS i el Consell Comarcal del Ripollès.
1: Un xarro!
2: Sí, està guapo.
3: Hi ha alguna cosa pitjor que estar perdut. I és sentir-se perdut. Per això, a Càritas som amb els qui pateixen, per ajudar-los a trobar el seu camí. Som al seu costat, a qualsevol lloc i en tot moment, per defensar la seva dignitat. I som en les noves oportunitats, en l'inici d'una llar. I som en cada situació d'emergència, avançant cap a un món més just. Som amb tu. Allà on ens necessites, obrim camí a l'esperança. Càritas.

Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ripollès FM. Vols una feina de futur? Forma't amb les següents titulacions que us ofereix l'UIR. Curs d'energia solar fotovoltaica, nivell 1 i 2, durada 30 més 30 hores. Inici 2 de setembre, horari de 3 a 8 del vespre. Curs d'anàlisi i control de costos, durada 25 hores, modalitat virtual. Excepte el primer dia, que serà presencial. Inici 7 de setembre, horari dilluns i dimecres, de 4:45 a 8 del vespre. Curs d'interculturalitat i salut, durada 12 hores. Inici 9 de setembre, horari els dimecres, de 3 a 7 del vespre. Viu i treballa al Ripollès. Prepara't i aprofita les oportunitats laborals del Ripollès. Més info a viuitreballa.uier.org. Hey, what's up? It's your boy.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Protecció Civil manté l'alerta pel nou episodi de pluges torrencials que afecta avui sobretot el litoral i prelitoral central, amb unes alertes enviades a 8 comarques, a l'Alt Penedès, al Garraf, al Baix Llobregat, al Barcelonès, al Vallès Occidental, també al Vallès Oriental, al Maresme i la Selva, per demanar que s'evitin desplaçaments innecessaris, no s'acosti ningú a rius, rieres i barrancs i no es baixi tampoc a soterranis. La situació és especialment crítica al Vallès Oriental, on també s'ha demanat el confinament pel risc de desbordament de rieres, amb Granollers com un dels punts més afectats. S'han acumulat 94 litres fins a 10:45 i hi ha hagut rescats de persones atrapades en vehicles, un esvoranc a prop dels jutjats i també les escoles tancades. El 112 ha rebut un total de 8.721 trucades fins a les 10 del matí, relacionades amb 6.443 incidents, sobretot al Barcelonès, al Maresme, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental. Les pluges també afecten els centres educatius de Barcelona i han provocat també incidències importants en la mobilitat, com trams tallats de les línies de metro, també a la B20, hi ha talls a la Ronda de Dalt, i a Santa Coloma de Gramenet hi ha congestió també a la C58 i la C33. Amb tot, recordem que el temporal ja ha deixat dues persones mortes i una desapareguda aquest cap de setmana. Una de les víctimes ha mort a Tordera, en caure-li un mur a sobre, i l'altra és la persona que havia desaparegut a Montornès del Vallès. A Pineda de Mar, els bombers continuen buscant un jove que hauria caigut a una riera i hauria estat arrossegat fins al mar. I en clau política, Pedro Sánchez ha convocat eleccions generals anticipades pel 29 de novembre, després que el Congrés tombés els dos decrets d'habitatge del govern espanyol amb el vot en contra de PP, Vox i Junts. El president espanyol està reunit a hores d'ara amb el Consell de Ministres per dissoldre les Corts i la convocatòria es publicarà demà al BOE. Sánchez ha defensat que necessita renovar i ampliar el suport ciutadà per continuar impulsant polítiques progressistes, especialment en matèria d'habitatge.
3: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia, progresista, con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España. Por eso, tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley.
2: Tot i la convocatòria electoral, el govern espanyol preveu aprovar de nou aquest dimarts els decrets d'habitatge i portar-los a la Diputació Permanent del Congrés. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
5: i Pipi Calces Largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
4: Hit Parade.
5: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: pals de miralls. Que la dona et cridi al Wallman i que Michael Jackson et rodi el cor en cada nit.
1: Ai, this is

0: al servei de les persones i els municipis.
1: Yo, hey, check this out. Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps i Pipi que em fas largues pujant el cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc. Hit Parade. Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: les boles de miralls. Que la dona et cridi al Woman. I que Michael Jackson et robi el cor en cada nit.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boy, presentat per Jordi Casas, l'enciclopèdia musical que mai es jubila.
2: Hola, què tal, nois i noies? Com anem? Això és Hit Parade, recuperant, com és habitual, els anys 70, 80 i 90. Espero que sigueu feliços i felices i res, que al llarg de 60 minuts escoltarem unes cançons francament brutals. Aquella música que malauradament avui dia no es fabrica. Tindrem també a l'Esteve Llop, que ens presentarà un hit també de l'època dels 80. I ara mateix rebeu les cordials salutacions de Jordi Casas per a tots aquells i aquelles que m'escolteu des de, per exemple, el Ripollès, o bé des de la Selva, la província de Girona, Girona capital, el Gironès, l'Empordà, també Manlleu i l'Osona. També directament als que ens escolteu des del Baix Llobregat, el Vallès, el Maresme, Barcelona, àrea metropolitana, el Bages, a l'Anoia, també els companys i companyes de Lleida, Andorra, Formentera, Eivissa, Sitges, el Garraf, o bé a Cunit i la Costa Daurada, al Tarragonès. Molt bé, avui començarem el programa amb un tema que vaig presentar com a novetat als anys 80. Recordo perfectament aquesta fantàstica balada i curiositats de la vida. Anys després vaig anar a fer una cançó que em van encarregar a Anglaterra. I vaig anar amb uns estudis a Lancashire, a Blackpool, allà al Mar del Nord, on hi ha una fàbrica de cotxes esportius que ara es fabriquen, una torre fantàstica i hi ha una gran mansió. En aquella mansió hi havia el senyor Steven, que malauradament ens va deixar ja fa algun temps degut al Covid, i el seu fill, que també es diu Steven, que és superamable. Doncs bé, allà hi ha directament Berlin Studios, que és són els estudis, uns estudis que recomano, on hi graven les bandes més grans. Doncs allà hi ha unes fotos dels White Snake, perquè en Sykes és precisament el fill, un dels membres de White Snake, del senyor Sykes, que ens va deixar d'aquell estudi. Molt bé, anem a recuperar directament aquesta cançó de White Snake, que es deia directament Is This Love?

una gran peça d'una noia que ens va deixar ara farà 3 anys, al mes de juny. Era de Dublin, Ireland, irlandesa, es deia Shanita O'Connor, i va ser número 1 directament a finals dels 80, començaments dels 90, amb aquesta cançó original de Prince, que es deia Nothing Compares to You, res comparable a tu. Per arreu de Catalunya, Andorra, Ses Illes, això és Hit Parade ara, a ritme del líder de Roxy Music. Aquí tenim directament a Brian Ferry amb una cançó que us durà, espero, bons records i recordareu sobretot. Això es deia Slave to Love.

0: Arriba el moment que l'Esteve Llop ens presenti, com cada setmana, una d'aquelles cançons que van marcar la història musical. Hola, què tal, Esteve?
1: Hola, Jordi. Hola, amics de Hit Parade. Què tal? Com estem? Salutacions cordials. Gràcies per deixar-me aquest espai per poder parlar d'alguna cançó interessant de la història de la música. Anem cap a principis dels anys 80, concretament el 1982, amb un tema que ara l'escoltes i realment sembla molt i molt lent, com l'estil pop que hi havia en aquella època. Comparat amb la música que es fa ara, sembla realment que vagi el disc molt, molt lent, no?, la reproducció. Però és un tema molt interessant, ben composat, amb una melodia molt bonica, de David Christie, que es deia Saddle Up.

0: anys 80 que vaig tenir, atenció, el privilegi de posar com a novetat. L'estava buscant feia temps, eh? A vegades la memòria falla i estava buscant a Mel Blanc. Però no, Mel Blanc era el de...
1: Otra zanahoria, Doc!
0: Aquest és Mel Blanc, un gran actor nord-americà que, per cert, va treure grans temes com... It's good to be the king o aquesta que es deia To be or not to be. Mel Brooks. Senyores i senyors, seguim per arreu de Catalunya, Andorra, les Illes, també en línia amb una gran cançó ara de l'Italo Dance amb Albert One. Això es deia Lady O.

Tenia bàsicament dues cançons, una que es deia Into the Night i aquesta que es deia Give Me Up, Michael Fortunati. Un home afortunat.

cappuccino. Molt bé, si em voleu contactar ho podeu fer a través d'Instagram a Jordi Casas G. Cosa, ma que cosa fa i Marcello. Aquí tenim una autèntica crack de la música. Tenia grans cançons, com per exemple aquesta que es deia Easy Later. Es diu Ivana Espanya, era més coneguda com Espanya, amb S, Espanya. I també era la líder d'una banda que escoltarem després. Això es deia Easy Later.

fan, un tema que es deia Color My Life, i també recordant aquella que es deia Happy Station. Molt bé, aquestes noies, les fan, una d'elles era la de Call Me, la de Easy Lady, l'espai que hem sentit abans.

de Rick James. Mira que té anys, i també crec que l'havia posat en el seu dia per la ràdio. És una cançó que era tan bona que va arribar un bon dia un home que es feia dir MC Hammer i va samplejar directament aquesta cançó i la va convertir en això.

Now that we found love, ara que nosaltres trobem l'amor. Una cançó original dels The OJs, que també varen versionar aquesta gent que es deien

0: era un tema de començaments dels anys 90 amb Heavy D and the Boys, una cançó que es deia Now That We Fall Love, i que dona pas a un home que, quan el vàrem comprar, semblava tonto. Es diu DJ Bobo i va ser número indiscutible a Mare Magnums, Ports Olímpics, etc, etc, a mitjans finals dels 90, amb aquesta bonica cançó que dediquem a aquells gossets simpàtics que són els Chihuahua.
1: Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la 1, us parla Maria Lara. El govern demana tranquil·litat i prudència a la ciutadania davant les pluges torrencials que afecten avui 8 comarques del litoral i prelitoral català. Després de la reunió del Comitè Tècnic d'Emergència, amb l'assistència del president Salvador Illa, la consellera d'Interior Núria Parlon ha assegurat que els models de predicció meteorològica no preveien aquest episodi i demana precaució.
2: Tenim activades les alertes per demanar-li a la població la precaució en la seva mobilitat i evitar els desplaçaments que no siguin necessaris. Si estem a la feina, si estem a l'escola, si estem on estem i plou molt i de manera torrencial, no ens movem. Els espais on estem protegits són segurs. En tot cas, si els baixos s'inunden, pugem a les primeres plantes, però evitem, en els moments en què la pluja és torrencial, evitem la mobilitat.
1: De fet, la mobilitat continua molt complicada. L'RU de Rodalies ha quedat tallada en tot el seu recorregut, tot i que ja s'ha resolt la incidència de l'alta velocitat entre la Sagrera i Sants a Barcelona, i també hi ha autobusos desviats i afectacions al metro. També a l'aeroport del Prat es registren retards i cancel·lacions per la meteorologia adversa. Ferrocarrils, en canvi, informa que ja ha normalitzat el seu servei a totes les línies. Pel que fa a les afectacions en carretera, només hi ha tallades la B-140 Santa Perpètua de Mogoda, la C-352 entre les Franqueses del Vallès i Canovelles, i també a la C-1415A Castellà del Vallès, Peres i Avissades. A banda, també hi ha alguns carrils tallats o passos alternatius en altres carreteres. I amb tot, recordem que el temporal ja ha deixat dues persones mortes i una desapareguda. Una de les víctimes ha mort a Tordera, en caure-li un mur a sobre, i l'altra és la persona que havia desaparegut a Montornès del Vallès. A Pineda de Mar, els bombers continuen buscant un jove que hauria caigut a la riera i hauria estat arrossegat fins al mar. I en clau política, Pedro Sánchez ha convocat eleccions generals anticipades per al 29 de novembre, després que el Congrés tombés els dos decrets d'habitatge del govern espanyol amb el vot en contra de PP, Vox i Junts. El president espanyol s'ha reunit amb el Consell de Ministres per dissoldre les Corts i la convocatòria es publicarà demà al BOE. Sánchez ha defensat que necessita renovar i ampliar el suport ciutadà per continuar impulsant polítiques progressistes, especialment en matèria d'habitatge. I de fet, tot i la convocatòria electoral, el govern espanyol preveu aprovar de nou aquest dimarts els decrets d'habitatge i portar-los a la Diputació Permanent del Congrés. I la Companyia de Jesús ha expulsat Francesc Josep Peris Boixeda de l'estat clerical i de l'orde després de concloure el procés canònic per abusos comesos contra menors. La decisió s'ha decretat al superior general dels jesuïtes, Arturo Sosa, arran de la gravetat dels fets provats. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com. A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
4: Genís Martínez, fem dissabte.
5: Genís Martínez repassa totes les novetats a nivell mundial.
4: Fem dissabte. Genís Martínez.
5: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM.
3: A Ripollès FM parlem de psicologia. Eines per cuidar la nostra salut mental, amb la doctora Brenda Montañés.
6: Parlem amb la Brenda Montañés, que és doctora en psicologia, neuropsicòloga i professora de la Universitat de Vic. Bon dia, Brenda.
7: Bon dia. Bon dia.
6: De què parlarem avui? Què ens portes?
7: Avui parlarem del bullying. Vull donar eines de com treballar-ho des de

0: a l'altre, perquè realment, bueno, ja sabem que podem identificar tres rols. Hi ha l'agressor, que és la persona que té la conducta, que sovint l'agressor és el que té el dèficit de gestió emocional i aquesta brossa emocional és la que tira cap a l'altre. La víctima, no? Que sovint són persones molt sensibles, bones persones, però que a vegades no saben defensar-se i ficar límits. I llavors també hi entren els observadors, que són les persones que ho estan visquent, però que no estan fent res, com el silenci. També són còmplices d'aquesta violència que s'està duent a terme. Quines són les senyals d'alerta que podem veure des de casa, no? Molts pares, aquí us podeu sentir identificats. Sovint canvis en l'estat d'ànim, que el nen no vol anar a l'escola, però fica excuses, tinc mal de panxa, tinc mal de cap, sovint perd l'interès en coses que abans gaudia, no vol anar al parc, canvis en la son, o a vegades diu frases com no tinc amics, nosaltres, bueno, no passa res, ja em faràs. Bueno, aquestes poden ser unes senyals d'alarma, o no em fan cas, o de broma m'han dit que alguna cosa que l'ha fet sentir malament. Llavors aquí són senyals d'alerta, són uns primers signes que poden estar identificant que està passant alguna cosa. I com ho podem treballar? Jo treballo molt el bullying o les relacions socials. Els explico als nens des del dònut, no? Una metàfora que faig servir amb el dònut, que vaig aprendre en el seu moment i que crec que m'ha sigut molt útil. I és com que tenim el dònut, que és la part del farciment, serien com totes les habilitats positives que tenim, les coses que ens fan sentir bé, les competències. Sí, del que jo gaudeixo, de la persona que sóc, i tots tenim un forat. El forat seria com totes les coses que ens falten, que ens manquen, i tots en tenim. Llavors és molt important fer-los veure als nens, als adolescents, que tots tenim dònuts i que cada dònut és diferent, i que al forat hi tenim aquestes coses que no ens fan sentir bé, i normalment és ràbia. Els agressors solen tenir un forat molt gran, solen tenir mancances emocionals, mala gestió emocional, i solen ficar amb les persones que tenen en el seu farciment habilitats que ells no tenen. Bones persones, potser una família darrere, bones notes. És a dir, el que l'agressor fa aquesta conducta cap a l'altre perquè l'altre té coses que jo tinc i que a mi em manquen. Per tant, he de fer veure la persona, la víctima, en aquest sentit, que realment el que té el problema és l'altre. La víctima és l'agressor, perquè és el que té aquestes mancances. Llavors, és important treballar-ho des de casa. I com ho podem fer? Si jo em trobo en aquesta situació, primer de tot, és molt important validar les emocions. Validar significa escoltar i no jutjar. Moltes vegades, com a pares, creiem que és més fàcil opinar davant d'una conducta on ens venen a demanar ajuda que no escoltar i entenc com et pots sentir això. Primer de tot, el no sentir-se jutjat. El nen, per explicar-ho, el nen o nena, per explicar-ho, ha de sentir que és un espai segur. Després, explicar-li la causa. Podem fer servir aquí la metàfora del dònut, que és explicar-li doncs, que realment la persona que té el problema és la que està tenint aquesta conducta desadaptativa, aquesta conducta violenta. És ell el que té les mancances, és ell el que té el problema. Llavors podem entrenar l'assertivitat i com poden posar aquests límits, com comunicar, com s'estan sentint i de quina manera no permetran que això es repeteixi. A vegades, quan som més petits o petites, necessitem doncs, una xarxa de suport, comunicar-ho als mestres i, sobretot, donar-li eines, perquè moltes vegades els infants ens estan demanant ajuda i no saben com fer-ho. Llavors és important tenir com un mapa d'acció i ensenyar-li a priori, abans, i tenir identificat quines situacions no pot tolerar. Les faltes de respecte, les humiliacions, el facin sentir malament i aquí com poder actuar. Demanar ajuda, explicar-ho a la mestra, explicar-ho a una persona adulta de referència. En aquest sentit, és important doncs, que ells sàpiguen com actuar abans que passi. I per l'altra banda, també s'han d'entrenar els agressors. S'han d'entrenar a ensenyar-los a com gestionar les seves emocions i no abocar-les cap als altres. Per tant, el bullying és una ferida de vincle. Tractar-ho des de l'amor, perquè al final, si no s'explica, és per vergonya. Perquè pensem que hi ha algú dolent dintre de nosaltres quan ho hem patit. Si necessiteu més informació o necessiteu ajuda, em podeu trobar al despatx de Sant Joan de les Abadeses en el Centre Apren o a Can Davant.
1: Viv Informàtica, del carrer Montgrony, número 8 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Busques feina? Vols treballar? Des de la Uyer et posem totes les facilitats. Entra a uyer.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uyer.org. La Uyer t'ho posa fàcil.
1: Aquest 9, 10 i 11 d'octubre torna la Fira de la Bienal del Metall, el Festival del Foc del Ferro i l'Aigua de Candabano. Demostracions d'oficis, forja en viu, parades d'arreu de Catalunya, concerts, cercaviles, animació de carrer, tallers, jocs infantils i familiars, atraccions, food trucks, espectacles, habaneres, visites guiades, els comerços oberts i molt més. Ai, no et perdis el gran espectacle de foc Arcan, de Draconia Produccions, els correfocs amb els Diables de Piera i el gran concert de Marcos amb K. El fenomen viral que ha fet ballar a tot Catalunya. Del 9 al 11 d'octubre t'esperem al centre de Candabànol per celebrar la 6a fira de la Bienal del Metall, el Festival del Foc, del Ferro i l'Aigua de Candabànol. Vine a la fira i dona vida al comerç local. Consulta la programació a candabanolcomerc.cat. Organitza Ajuntament de Candabànol i Candabànol Comerç amb el suport i col·laboració de la Generalitat de Catalunya, Uyer, Pirfer Plus, Diputació de Girona, Fires del Ripollès, Fecoris i el Consell Comarcal del Ripollès.
2: Un xarro!
3: Sí, està guapo.
2: Welcome to Jack!

0: Els dissabtes a les 9 del vespre a Ripollès FM.
1: He de fer els tràmits perquè valorin la dependència del pare, però em fa una mandra tota aquesta paperassa.
2: A partir d'ara, per demanar la valoració de la dependència, no caldrà adjuntar els informes mèdics del sistema sanitari públic, ja que els treballadors que l'han de tramitar hi tindran accés, amb total garantia d'ús ètic de les dades. Aquesta interconnexió entre els sistemes de salut i social estalviarà feina tant a les famílies com als professionals. Temps, ja que permetrà reduir els terminis, desplaçaments i paper. Més informació a dretssocials.gencat.cat. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Hallo alle Farben.

0: invertir millor per fer una comarca més neta i sostenible. O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família. Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
1: Tens un allotjament, un restaurant o una activitat turística al Ripollès? Vols millorar la teva presència, arribar a nous clients o col·laborar amb altres empreses del territori? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim suport especialitzat per fer créixer el teu negoci turístic. T'acompanyem en la promoció, digitalització, formació i fomentem la col·laboració entre professionals del sector. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a turisme@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Fem xarxa per un turisme sostenible i arrelat.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
4: Ara més que mai, la Creu Roja hi és, al costat dels nens i nenes, dels avis i de la gent que està sola, dels que no tenen feina i els que més ho necessiten. Ara més que mai, Creu Roja.
5: N'estàs orgullós d'ells? I ells en poden estar de tu? Creu Roja.
4: Gràcies.
6: Hi everyone, it's Niall here.
7: Miles.

0: las 3.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Protecció Civil ha enviat una SOS alerta als municipis de Santa Cristina d'Aro, Sant Feliu de Guíxols, Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró per alertar del risc d'increment del riu Ridaura i barrancs propers. El missatge demana a la població que es protegeixi l'interior d'edificis i eviti desplaçaments soterranis i zones baixes en cas de perill. Recordem-ho per tothom que ens escolta. El telèfon d'emergències és el 112. Mentre recordem, hi ha trens cancel·lats, carreteres tallades, vehicles atrapats i rieres desbordades. Els bombers han fet 35 salvaments. La majoria de vehicles han barrancat. La consellera d'Interior, Núria Parlon, demana molta prudència.
4: Tenim activades les alertes per demanar-li a la població la precaució en la seva mobilitat i evitar els desplaçaments que no siguin necessaris. Si estem a la feina, si estem a l'escola, si estem on estem i plou molt i de manera torrencial, no ens movem. Els espais on estem protegits són segurs. En tot cas, si els baixos s'inunden, pugem a les primeres plantes, però evitem, en els moments en el que la pluja és torrencial, evitem la mobilitat.
3: I el ministre Jordi Hereu serà candidat al PSC a les eleccions espanyoles del 29 de novembre, el fins ara titular de les carteres d'Indústria i Turisme. El govern espanyol serà el cap de llista dels socialistes a Barcelona. El PSC ha convocat una reunió executiva per demà dimarts on proposarà l'exalcalde de Barcelona com a candidat. Avui, Pedro Sánchez ha anunciat eleccions generals el 29 de novembre.
5: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia, progresista, con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España. Por eso, tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley.
3: I arrenca la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19 a tot Catalunya. La regió central, els centres d'atenció primària, ja fa hores que funcionen a ple rendiment aquest any amb més de 1.000 unitats, de 100.000 unitats per repartir. I continuem parlant, en certa manera, dels efectes de la pluja, d'aquestes pluges torrencials de les darreres hores. El concert d'Oques Grasses previst per avui a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona es posposa fins al dia 8 d'octubre a la mateixa hora. La decisió ha estat presa conjuntament d'Oques Grasses i l'oficina de management de donades les afectacions que està provocant a la mobilitat i les condicions de seguretat per les persones que hi vulguin.
1: Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosch, carrer de Llorenç i Masdeu, 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Aquest 9, 10 i 11 d'octubre torna la Fira de la Bienal del Metall, el Festival del Foc del Ferro i l'Aigua de Candabano. Demostracions d'oficis, forja en viu, parades d'arreu de Catalunya, concerts, cercaviles, animació de carrer, tallers, jocs infantils i familiars, atraccions, food trucks, espectacles, habaneres, visites guiades, els comerços oberts i molt més. Ai, no et perdis el gran espectacle de foc Arcan, de Draconia Produccions, els correfocs amb els Diables de Piera i el gran concert de Marcos MK. El fenomen viral que ha fet ballar a tot Catalunya. Del 9 a l'11 d'octubre t'esperem al centre de Candabànol per celebrar la 6a fira de la Bienal del Metall, el Festival del Foc, del Ferro i l'Aigua de Candabànol. Vine a la fira i dona vida al comerç local. Consulta la programació a candabanolcomerc.cat. Organitza Ajuntament de Candabànol i Candabànol Comerç amb el suport i col·laboració de la Generalitat de Catalunya, UIER, Pircer Plus, Diputació de Girona, Fires del Ripollès, Fecoris i el Consell Comarcal del Ripollès.
1: Un xarro!
2: Sí, està guapo.
3: Yo, hey, check this out.
4: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
5: i Pipi Calces Largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
4: Hit Parade.
6: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: Les de miralls. Que la dona et cridi al Woman i que Michael Jackson et robi el cor en cada dia.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boy. Presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila. De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia.
2: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abatissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abatissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872 208-678 o a hotelabatissa.com.
3: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
4: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferint convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per a portar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIER. Treballem el futur.
5: Cada cop som més les persones sense llar desvinculades de la societat. Cal recuperar-hi la connexió. No hi ha res millor que una xarxa potent que els proporcioni cobertura social, sanitària o legal. Una xarxa de recursos i oportunitats que els miri i els escolti. Comparteix la teva xarxa. No deixis que es quedin fora de cobertura. Ningú sense llar. Càritas.

0: Son las 4.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Departament d'Interior ha aixecat aquest migdia el confinament al Vallès Oriental, ordenat al matí, a causa de la millora de la situació i la previsió meteorològica. No obstant, Protecció Civil farà un seguiment a la tarda dels possibles xàfecs aïllats i dispersos que encara poden provocar, recordem-ho, problemes, sobretot al Vallès Oriental, Maresme, Selva i Baix Empordà. Des d'aquest matí els bombers han fet 44 salvaments i els SEM ha atès 58 persones. I l'altra cara també de les pluges és que provoquen afectacions a diverses línies del metro de Barcelona. Segons la darrera actualització de TMB, des de 3:45 la L3 continua sense servei entre Passeig de Gràcia i Vall d'Hebron i l'estació de Liceu està fora de servei. També es mantenen els talls a l'L9N entre 11 de setembre i Bon Pastor i la L10N entre 11 de setembre i Llefià. La principal novetat és que l'L4 recupera la normalitat. Pel que fa a l'L2, continua fora de servei l'andana direcció Badalona Pompeu Fabra de l'estació de Sant Roc. La resta de línies i també els ferrocarrils de la Generalitat funcionen amb normalitat. Canviant de tema, les reaccions a la convocatòria d'eleccions generals no s'han fet esperar. El Partit Popular ha celebrat un avançament electoral que considera que es fa la desesperada. Escoltem Alberto Núñez Feijo.
4: Esta etapa aún no es pasado, pero está a punto de serlo si no nos confiamos. Por eso, decadencia o cambio, mentira o cambio, incompetencia o cambio, división o cambio, corrupción o cambio.
3: Qui també ha parlat és la presidenta de Madrid, que ha tiat el fantasma d'una possible dominada electoral per part del PSOE. Escoltem Isabel Díaz Ayuso.
5: Pues por supuesto, yo le pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo.
3: El líder de Vox, Santiago Abascal, s'ha sumat també a l'advertència d'una possible manipulació dels comicis Podem Catalunya. Hem sabut que ha convocat primàries el 14 i el 15 d'octubre. I l'Audiència de Barcelona absol els consellers de Salut Alba Vergés i Joan Maria Argimon, a més d'altres càrrecs del Departament de Salut, pel retard en la vacunació contra la Covid a policies nacionals i guàrdies civils el 2021. També ha quedat absol Xavier Rodríguez, exdirector de Serveis de Salut. I després de guanyar el millor concurs de castells de la història, els castellers de Vilafranca ho celebraran divendres amb una festa. Avui, l'endemà del certamen, hi havia cansament, però també molta alegria perquè van guanyar un concurs després de gairebé 7 hores i en un intensíssim frec amb la colla vella.
1: Forn Cala Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Cala Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

Vols estalviar energia? Ets una empresa o particular del Ripollès i no saps per on començar amb la transició energètica? Des de l'Oficina Comarcal de Transició Energètica del Ripollès, t'assessorem de manera personalitzada i totalment gratuïta. Si tens una empresa, t'ajudem a optimitzar el teu consum, reduir costos, valorar la possibilitat d'instal·lar energies renovables i aprofitar subvencions per fer que el teu negoci sigui més eficient i sostenible. I si ets particular, t'acompanyem en la instal·lació de renovables, t'expliquem com funciona la factura de la llum, optimitzem la teva tarifa energètica i t'informem sobre ajuts i millores per fer casa teva més eficient. Aposta per l'estalvi, la sostenibilitat i el futur. Ens trobaràs al polígon dels Pintors, al carrer Joan Miró, 24 de Ripoll. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a energia@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Fem fàcil la transició energètica.

0: i Esteve Llop,
1: que apareix, deixa la seva cançó i marxa com una estrella del rock. Tres dècades de música amb Jordi Casas
0: i mil excuses per pujar el volum.
1: Això és
2: Hit Parade.
3: Els divendres de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
4: La targeta sanitària, si us plau.
5: La teva cartera ara és el mòbil. La meva cartera és una nova aplicació on podràs tenir totes les targetes i títols expedits a Catalunya en format digital. A partir d'ara ja pots pujar-hi la targeta sanitària i utilitzar-la a farmàcies i, progressivament, també s'anirà aplicant a CAPs i hospitals per poder fer totes les gestions de manera àgil i segura. La meva cartera. Les teves targetes. Sempre amb tu. 012. La millor resposta.
6: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
7: Hey everybody, we are Morandi.

0: Bisturí Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Protecció Civil ha enviat una alerta als municipis de Santa Cristina d'Aro, Sant Feliu de Guíxols, Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró per alertar del risc d'increment del riu Ridaura i els barrancs propers. El missatge ha demanat a la població que es protegeixi a l'interior d'edificis i eviti desplaçaments soterranis i zones baixes, i en cas de perill es recomana contactar amb el telèfon d'emergències 112. Recordem que a Rodalies manté tallades la R1, la R7, la R8 i la R11 amb servei per carretera a l'R8 en tot el recorregut, i que l'R11 només entre Girona i Sant Andreu. La R2 Nord no circula entre Maçanet, Massanes i Sant Andreu per les inundacions a Granollers. Obrim la plana política. L'exalcalde de Barcelona i ministre d'Indústria aquesta legislatura, Jordi Hereu, serà el cap de llista del PSC a Barcelona en les generals. L'executiva el ratificarà dimarts al Consell Nacional dissabte. El PSC és l'únic partit català que ha defensat l'avançament electoral. La seva portaveu, Lluïsa Moret, ha dit que treballaran perquè els acords de legislatura que no passen pel Congrés dels Diputats tirin endavant. L'escoltem.
3: I continuarem treballant perquè, a més, són uns pressupostos pactats amb la majoria progressista del Parlament de Catalunya, especialment amb Esquerra Republicana i amb Comuns. Per tant, doncs aquesta majoria continuem treballant des del diàleg, des de l'acord i el pacte.
2: La portaveu d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany, ha dit que Sánchez ha avançat les eleccions per interessos partidistes i vol que Gabriel Rufián sigui el candidat del Republicans, tindrà la llista tancada el proper 17 d'octubre.
4: El PSOE intenta aprofitar una finestra d'oportunitat electoral per pur interès de partit.
2: I en un vídeo difós per Junts per Catalunya, la portaveu del Congrés, Míriam Nogueras, ha acusat Sánchez d'utilitzar el dolor per l'habitatge per l'interès electoral.
5: Pedro Sánchez ha utilitzat el dolor i el patiment de molta gent en un tema que preocupa a la ciutadania, i ho ha fet per interessos electorals. Ho ha fet per tapar la seva incapacitat de governar perquè no té majoria, ho ha fet per tapar el seu fracàs en les polítiques migratòries i ho ha fet també per tapar els casos de corrupció que l'envolten. Aquests tres motius són motius suficients per haver convocat eleccions molt abans, tal com des de Junts per Catalunya li demanàvem.
2: L'avançament electoral ve promogut, ho sabem, per la manca de suports al Congrés per convalidar els decrets d'habitatge. Demà l'executiu de coalició hi tornarà amb l'aprovació dels decrets Mari Carmen al Consell de Ministres. El que no s'ha concretat és si es retocaran o no els textos. La idea és que es puguin convalidar a la Diputació Permanent, on el vot de Junts és irrellevant. Mentrestant, aquesta tarda hi ha prevista una nova manifestació en defensa de l'habitatge a Barcelona. La convoca el Sindicat de Llogateres a les 7.
0: L'IPAMA Instal·lacions, serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés número 41 de Ripoll us ofereix una nova hora d'èxits.

What's going on? It's Alex Parker. My name is Alex Warren.

0: Sents el cor? Batega fort, oi? Batega per tu, batega per ell, batega per ella, batega per ell, batega per tots. No sempre batega tan fort. Com tot cor, necessita oxigen, necessita vida. La vida del voluntariat. El voluntariat que bombeja l'ajuda a tots els racons del món. Imagineu la força que cal per portar tota aquesta ajuda. La força que cal per fer bategar el cor de la institució humanitària més gran del món. 20.000 cors. 20.000 gràcies.
1: Creu Roja. Busques feina? Vols treballar? Des de la UIR et posem totes les facilitats. Entra a uier.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uier.org. La UIR t'ho posa fàcil.
2: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com. Retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM. Aquest 9, 10 i 11 d'octubre torna la Fira de la Bienal del Metall, el Festival del Foc del Ferro i l'Aigua de Candabano. Demostracions d'oficis, forja en viu, parades d'arreu de Catalunya, concerts, cercaviles, animació de carrer, tallers, jocs infantils i familiars, atraccions, food trucks, espectacles, habaneres, visites guiades, els comerços oberts i molt més. Ai, no et perdis el gran espectacle de foc Arcan, de Draconia Produccions, els correfocs amb els Diables de Piera i el gran concert de Marcos Amca. No, el fenomen viral que ha fet ballar a tot Catalunya. Del 9 a l'11 d'octubre t'esperem al centre de Candabànol per celebrar la 6a fira de la Bienal del Metall, el Festival del Foc, del Ferro i l'Aigua de Candabànol. Vine a la fira i dona vida al comerç local. Consulta la programació a candabanolcomerc.cat. Organitza Ajuntament de Candabànol i Candabànol Comerç amb el suport i col·laboració de la Generalitat de Catalunya, UIR, Pirfer Plus, Diputació de Girona, Fires del Ripollès, Fecoris i el Consell Comarcal del Ripollès.
3: Un xarro!
4: Sí, està guapo.
5: Hey, this is Megan Trainor.
6: I still don't care. I made your dog and no, I still don't care.
7: Ripollès FM.

0: Factoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Protecció Civil manté en fase d'emergència el pla inundat per pluges intenses, les que ha hagut aquest matí i les incidències registrades en tot l'àmbit metropolità. Es preveu que es puguin repetir aquestes precipitacions, per la qual cosa es demana molta prudència i mantenir-se informat constantment. A Barcelona, a ciutat, els bombers ha hagut de fer 300 sortides i es treballar per actuar davant 50 esllavissades que s'han produït als barris de muntanya. Tot i que no s'han produït danys personals, sis famílies han hagut de ser evacuades al barri de la Font del Gos. La tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, ha explicat que s'ha produït una situació excepcional.
3: 197 litres per metre quadrat a la ciutat de Barcelona des del dissabte al vespre fins avui al matí. Els dipòsits pluvials que tenim a la ciutat han funcionat i aquesta és la millor notícia. Han donat una molt bona resposta. Cada vegada que anava parant de ploure es buidaven i això ha fet que entre el dissabte i avui al matí els dipòsits s'hagin omplert, per entendre'ns, dues vegades i mitja.
2: I Comissions Obreres denuncia el que considera manca d'instruccions clares en els episodis d'alerta per pluges com el que s'estan patint aquests dies a Catalunya. El sindicat creu que la seguretat de les plantilles està per davant de qualsevol altra consideració i avisa que en els casos que les empreses no adoptin mesures necessàries acudirà a la inspecció de treball. Comissions posa el focus, per exemple, en els serveis de neteja viària i recollida de residus en els municipis en alerta i n'exigeix la paralització. Segons el sindicat, la resposta de les empreses fins ara és insuficient. I els Mossos d'Esquadra van detenir divendres un home de 32 anys a Rialb per circular begut i amb el cotxe ple de desperfectes després de patir un accident. Els fets van tenir lloc als volts de les 10 de la nit, quan la policia va rebre l'avís d'un conductor que circulava en sentit contrari per la C313 a accés al poble i, a més, portava el cotxe ple de cops, arrossegava el para-xocs, entre altres desperfectes. Se li va fer la prova d'alcoholèmia, que va donar positiu a ell i als seus tres acompanyants que també anaven beguts. I les escoles agràries de Catalunya han iniciat el curs amb rècord d'alumnat. Són 770 estudiants matriculats als cicles formatius, un 9% més que l'any passat. La Seu Vella de Lleida ha acollit avui la inauguració del nou curs marcat pel repte del relleu generacional. I parlem del Museu de l'Empordà de Figueres, que inaugura exposició d'Empúries a Spider-Man, narratives gràfiques de la perifèria. En presència avui de la consellera Sònia Hernández, la mostra reivindica el territori empordanès com a espai de creació, lectura i escenificació de ficcions de la història del còmic.
0: Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

Tens un projecte agroalimentari? Vols donar més valor als teus productes o fer créixer la teva explotació? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim un servei especialitzat d'atenció al sector agroalimentari de la comarca. T'acompanyem en la transformació i comercialització dels teus productes, en la recerca de canals de venda, ajuts o col·laboracions amb altres productors. Contacta'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a mmauri@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Compromesos amb el producte local, fem créixer el territori.

0: Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ripollès FM.
1: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.

0: Hey guys, I'm Kygo.
1: Hey, what's up? It's Khalid.
2: Ripollès FM.

0: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abatissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abatissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabatissa.com.
1: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
2: Un altre cop sense cobertura. I ara què faig?
3: Ara imagina com deu ser viure sense cobertura sanitària, social o legal. És la situació de milers de persones avui. Sense protecció, sense recursos, sense una llar digna. Persones desconnectades d'una societat que les deixa fora de cobertura. No deixis que es quedin fora. Ningú sense llar. Càritas.
1: Retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM. Busques feina? Aquesta és l'oferta de treball comarcal. Es necessita tècnic tècnica en cures auxiliars d'infermeria, tècnic tècnica en treballs forestals, operaris operàries per a la indústria metal·lúrgica. Si estàs interessat o interessada o vols més informació, crea el teu propi perfil a uyer.org o també podeu enviar un correu a borsadetreball@uyer.org o trucar al 972-703-111. Aquest 9, 10 i 11 d'octubre torna la Fira de la Bienal del Metall, el Festival del Foc del Ferro i l'Aigua de Campdevànol. Demostracions d'oficis, forja en viu, parades d'arreu de Catalunya, concerts, cercaviles, animació de carrer, tallers, jocs infantils i famílies, atraccions, food trucks, espectacles, havaneres, visites guiades, els comerços oberts i molt més. Ai, no et perdis el gran espectacle de foc Arcan, de Dracònia Produccions, els correfocs amb els Diables de Piera i el gran concert de Marcos amb K. El fenomen viral que ha fet ballar a tot Catalunya. Del 9 al 11 d'octubre t'esperem al centre de Campdevànol per celebrar la 6a fira de la Bienal del Metall, el Festival del Foc, del Ferro i l'Aigua de Campdevànol. Vine a la fira i dona vida al comerç local. Consulta la programació a campdevanolcomerc.cat. Organitza Ajuntament de Campdevànol i Campdevànol Comerç amb el suport i col·laboració de la Generalitat de Catalunya, UIER, Pirfer Plus, Diputació de Girona, Fires del Ripollès, FECORIS i el Consell Comarcal del Ripollès.
4: Un xarro!
5: Sí, està guapo.
6: What's up, this is David Guetta.
7: Teddy Swims. Tones.

0: Piles Puig.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Rura. Els sindicats Comissions Obreres i UGT han acordat convocar una vaga general de 24 hores per aquesta tardor. La vaga reclamarà salaris dignes per accedir a un habitatge digne. L'acord haurà de ser ratificat pels òrgans de direcció d'ambdues formacions. La data definitiva de l'aturada s'analitzarà amb les organitzacions socials i el sindicat de llogateres. De fet, milers de persones han sortit al carrer aquesta tarda després que el Congrés tombés els secrets Mari Carmen i que Pedro Sánchez hagi convocat eleccions. Tot i les fortes pluges que han afectat intensament l'entorn metropolità, milers de persones es manifesten a Barcelona pel dret a l'habitatge. La mobilització, que dissabte va ser jornada pel temporal, ha arrencat a la plaça Urquina, on des d'on els manifestants ha tornat a cridar a l'organització aquesta vaga general. I Salvador Illa ha alertat que demà dimarts a la tarda i dimecres pot haver pluges intenses a Catalunya i no ha descartat nous avisos a la població. Els mapes, ha dit, no anticipen un episodi com el del cap de setmana, però preveuen pertorbacions atlàntiques de naturalesa meteorològica diferent que també poden provocar pluja. El president de la Generalitat també ha parlat de les afectacions a la mobilitat i ha explicat que s'han pogut recuperar dues infraestructures clau pel funcionament del servei de Rodalies, el túnel de la plaça Catalunya de Barcelona, infraestructura que presta molt de servei a tot moltes línies, i que els tècnics de DIF han garantit que es pot circular amb seguretat pel túnel sobre el Besòs de la R1. A més, ha dit que a les 8, ara, en breu, podran tenir notícies de com queda el servei per demà. Escoltem Salvador Illa.
4: S'ha recuperat el túnel de plaça Catalunya, que és una infraestructura, un túnel clau per prestar el servei de Rodalies, perquè és un túnel passant de moltes de les línies de Rodalies. S'ha pogut recuperar, insisteixo, després de treballs per evacuar l'aigua que s'hi havia acumulat, i el pont sobre el riu Besòs de la R1 també és un pont que en aquest moment ens diuen que està en condicions de seguretat per poder ser utilitzat i, per tant, permet que en aquest tram la línia R1 funcioni.
3: Ha explicat Salvador Illa que encara hi ha 10.000 abonats sense subministrament elèctric. I el festival Som Cinema de Lleida celebra del 21 al 25 d'octubre la 17a edició, que inclou la projecció de 57 pel·lícules, de les quals 31 a concurs, i amb dues estrenes absolutes. Els films que s'estrenaran són el llargmetratge Cos de vida, de Marc Comabella, i el documental Àngela, del lleidatà David Casals Roma.
5: Tens un allotjament, un restaurant o una activitat turística al Ripollès? Vols millorar la teva presència, arribar a nous clients o col·laborar amb altres empreses del territori? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim suport especialitzat per fer créixer el teu negoci turístic. T'acompanyem a la promoció, digitalització, formació i fomentem la col·laboració entre professionals del sector. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a turisme@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Fem xarxa per un turisme sostenible i arrelat.

0: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llo.
2: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45, amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un

0: Una de les produccions italianes de l'autèntic Space Disco, una producció doncs molt electrònica d'aquell italo que es produïa en els 80, de la mà de Proxim, Space Hop, on mostres com aquell Sierra People, White Vision, o Dr. Faustus, Coto, o per exemple aquell Power Run. Cançons i èxits doncs, que es donen cita aquí, de nou en el VIP 45, i per endavant tenim una hora ben aprofitada d'autèntics èxits.
1: Mira, una d'aquelles cançons de l'època de les boles de miralls. VIP 45.

Eurodance produït a Itàlia, de la mà i la veu de Jamie D, i això que es deia So Good potser realment no és tan bo. Aquest, doncs, repàs d'èxits que fem dia a dia.

0: A través d'aquest espai de ràdio que es diu VIP 45 i des d'aquesta emissora, com sempre,
1: als 70s, 80s i 90s a VIP 45.
0: I tenim preparada una producció de Monray, el mateix Radio Di Luna, i una cançó que en els 80 va ser molt i molt escoltada. És el Comanchero.

0: una d'aquelles clàssiques melodies de finals dels 80 amb la banda americana coneguda, molt coneguda, que eren els Lip Sync. I aquell genial Funky Town que de nou hem tornat a escoltar aquí en el VIP 45.
1: Els 70, 80 i 90 a VIP 45 amb Josep Lloret.
0: Remuntem en el temps, ens situem a principis dels 90 per retrobar-nos amb una formació que en principis deia NCR and the Real McCoy, llavors es va convertir en Real McCoy i varen produir cançons com aquesta que ara escoltaràs, One More Time.

0: El que demanava Real McCoy, una formació que arribava des de Berlín a inicis dels 90. Amb cançons com aquesta que hem escoltat, o d'altres conegudes com el Runaway, Automatic Lover, o aquell Another Night, tan i tan coneguda. Repàs d'èxits, aquí en el VIP 45 ja som a l'equador del programa.
1: Això era un èxit.

0: Aquesta va ser no altra que la primera cançó d'aquest home que arribava directament des d'Itàlia i que es feia dir Silver Pozzoli, Silvio Pozzoli. Un home que li agradava molt envoltar-se dels seus somnis i que ens deia, tot cantant, que és bo i positiu sempre tenir somnis. Silver Pozzoli, una d'aquelles cançons fantàstiques de l'Italo Disco que tant i tant agradava en aquella dècada fantàstica que van estar als 80, sens dubte.
1: A Viu 45,
2: a vegades també punxem els discos a 33.
0: I ara li agafem la mà i anem directament cap a Alemanya amb un productor i DJ molt conegut com és Sash i una de les cançons del seu llegat molt, molt potent com és el Ecuador.
3: Dame tu mano y venga conmigo. Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador.

0: Quina bonica melodia aquesta de John Paul John directament des d'Austràlia. Aquest home, doncs, que ens deia que l'amor es trobava a l'aire.
1: VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya.

0: Quin gran record aquest del britànic sota la producció de Vitorati i Sieregato. Eddie Huntington, un home que encara continua en actiu. I amb cançons com aquest You Up and Down, a dalt i a baix, o records també com aquell USSR, doncs, que va ser molt popular d'ell mateix. Amics, amigues, entrem ja ràpidament a la recta final del programa.
1: VIP 45.
0: I remuntem en el temps i en els anys, ens situem a l'any 1996 per escoltar 49ers, una formació des d'Itàlia, d'Eurodance molt autèntic, amb una cançó que recordarem ara mateix i que sona molt i molt bé, per cert. Això es diu Keep Your Love.

0: els 70, 80 i 90 a VIP 45.
1: I ha arribat l'hora dels adeus. Acomidem, doncs, el programa d'avui amb una de les cançons dels Daydream, una formació que arribava directament des de Sabadell, amb una cançó, doncs, molt coneguda com és el Baby Baby. Us emplaço, doncs, a una nova edició del VIP 45. Que vagi molt i molt bé. Adéu-siau.